Prime amb la millor música de house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: els nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

Obrim 100% Radio Fórmula. Edició post vacacions. Avui es costarà un poc arrencar, però ganes no es falten, eh? Que vinguem amb les piles ben carregades. És dilluns, és 31 d'agost de 2026. I són 20 minuts que passen de les 9 del matí. Bueno, pues després de les vacances...

acompañamos Jessica Mesa. Un plaer passar estos matins amb vosaltres. Cada dia de 9 a 10 en companyia de G-Sport, 100% Radio Fórmula, per cotillear un poc en la premsa musical. En seguida ens n'anem a per ella. Però abans, saludem com mereixen a G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Es tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i també a la web gsport.es. Bueno, pues a més, ens n'anem ja per l'actualitat musical. Primera pàgina de la premsa tenim com a protagonista en l'efemèride musical a Bleta Rixa. Bueno, pues per el seu nom no, però el cognom la delata, eh? Sí, ella és Bebe Rixa. Pareix que a la discogràfica no li convencia el seu nom de pila, el de Bleta, i el va canviar per un molt paregut, el de Bebe. Ella va néixer tal dia com avui, però de 1989 a Brooklyn, Nova York, encara que té origen albanès. És cantant i compositora estadounidense. Va saltar a la fama gràcies a col·laborar en el senzill Take Me Home amb Cash Cash. I gràcies a este va aconseguir 3 nominacions en els Premis Grammy. Després aplegarien altres col·laboracions amb gent com G-Ace, Louis Tomlinson o David Guetta, Eminem o Rihanna, entre altres. I això ja la posicionaria en un lloc ben alt en les llistes d'èxit i, per tant, la promotora, bueno, pues li donava l'oportunitat de publicar el seu primer senzill en solitari. Aplegava en 2015, baix el títol I Don't Wanna Grow. Dir-vos que va liderar també la llista Billboard. Però nosaltres ens n'anem un any més tard, a 2016. Amb este No Broken Hearts que vos tenim per ací preparats, anem a recordar a Bebe Rixa, que avui és el seu cumple, i este va ser el primer número 1 que ella aconseguia al nostre país. Un tema que comptava amb la col·laboració de la rapera Nicki Minaj. Comencem amb Bebe Rixa com a protagonista de l'efemèride musical i després, ja saps, la millor música d'actualitat. Vinga, que regressem. Tornem al nostre dia a dia. This is a star-studded. Oh.

2007, quan serà tot un número 1, no només al nostre país, sinó a nivell mundial. No Broken Hearts, Bebe Rexha, Nicki Minaj col·laborant amb ella. I ara ja, música d'actualitat, eh? Estem apurant l'estiu de 2026. De fet, l'últim dia del mes de l'agost, avui. I ja podem fer balanç del que ha suposat aquest estiu, musicalment parlant, no? Bueno, pues un dels importants, este.

Sonant anem de vacances, Gracie Abrams ens va presentar el seu nou àlbum, The Secret of Us. Bueno, pues un àlbum que ràpidament se colava en els primers dies a la venda en el rànquing dels més venuts a nivell mundial. Gràcies, sobretot, a temes com este que amagava Look at My Life. Recordeu, si voleu estar al dia, si voleu saber què és el que més sona, quins són els temes més importants, blueradiofm.es. Ahí teniu publicada la nostra llista, sempre al dia, sempre revisada.

nominacions. Bueno, pues la xifra més alta des de la seva carrera en l'any 1998, quan el tema Ray of Light va guanyar el premi a millor vídeo de l'any. Bueno, pues este any també recupera l'edició la de millor videoclip dance, i també li han otorgat a ella, clar està. Quan se fallaran els premis? Bueno, pues en unes setmanes, a finals del pròxim mes de setembre. I entre les nominades, bueno, pues també està que acaba de sonar Bring Your Love amb Sabrina Carpenter com a millor cançó de l'any. Sort per a Madonna.

completarem l'hora, alcançarem les 10 amb la previsió de l'oratge. Visitem oratgenet.com per informar-los. I avui es compten això. Estabilitat absoluta per passar de l'agost al setembre. L'oratge estable i anticiclònic d'este passat cap de setmana tindrà continuïtat tant avui dilluns com els primers dies de setembre. I de moment ve de la mà d'un anticicló que aportarà calma i temperatures amb pocs canvis. Tanquem avui el mes d'agost amb estabilitat total i amb temperatures que no patiran canvis a la costa, però que quedaran un poc més altes al centre i a l'interior. El matí serà assolellat i de cara a la vesprada nit augmentarà la nuvolositat al litoral en refermar-se el llevant i el gregal, anunciant més núvols per a demà dimarts. Canvis mínims per a demà, però algo és algo. Potser tindrem més núvols a la costa, al centre i al sud, on l'ambient també serà més boscós, perquè a més les temperatures tendiran a pujar a algun grauet. No es descarta que durant el matí s'escapi alguna gota al sud i de vesprada a les muntanyes del nord.

0: esta veo, ¿eh? María Carey, Mariah Carey. Ahí estaba Meldin Min, tutarno, yo no tum. Bueno, pues enseguida parlem d'ella perquè el seu nom avui apareix a la premsa musical. Enseguida te conte perquè...
1: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.

La premsa musical perquè anuncia nou disc. Mariah Carey anuncia la reedició en el 25 aniversari de Glitter. Aplegarà el pròxim 30 d'octubre. El disc tornarà a les plataformes de streaming de la mà del propi sello de Carey i s'editarà també en format vinil per primera vegada des del seu llançament original allà per l'any 2001. Publicat en setembre de 2001 i com a banda sonora de la pel·li homònima Glitter, va ser un dels fracassos més sonats del pop dels anys 2000. Bueno, pues ara li tornen a donar una nova oportunitat.

com els promotors del disc li donen una nova oportunitat i han decidit, a més, de fer una supercampanya publicitària a nivell mundial amb el hashtag Just for Glitter

0: Sonar el que han presentat, este que t'hem posat, Didn't Mean to Turn You On. Bueno, pues compta amb el remix original de Rochelle Young. Ara a l'espera de que aplegui el pròxim 30 d'octubre i puguem saber més sobre este nou disc de Mariah Carey, que torna a l'actualitat.
1: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.

David Guetta y Sia. Hey, wake tonight. I tenim per a si un missatge, el primer d'este matí, que proposa una de Alejandro Sanz. Bueno, pues són les xiques de l'oficina que diuen ja era hora de que tornares, i és sí. Bon dia. Bueno, pues bon dia també per a vosaltres, xiques.

Això és que no me volen bé, eh? Perquè segur que si me volguessin preferirien que jo estiguera en la piscina, en la platja, disfrutant de les vacances. Bueno, pues, xiques, gràcies per estar ahí.

Ja reconegut els Bon Jovi, estaràs pensant, estos homes no sonaven tan canyers. Bueno, pues no és culpa d'ells, eh? És culpa de Armin Van Buuren, que s'apropia des de Keep the Faith. Un poc de calma, de tranquil·litat que ens aportarà Antoñito Molina. Amb este, me prometo. Així alcancem les 11.

0: Vacances, regressem i no perguem les costums, les bones. Ja sabeu que sempre a les 11:30 saludàvem els amics del Mirador del Passatge, menjars per emportar, i ells ens portaven un gran èxit, un tema del record. Bueno, pues tornem amb ells també en este nou curs.
1: Comidas para llevar, el Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.
0: Recorda, tots els dies cuinem per a nosaltres.

noche Menchers, pero importar el que podem dir és que hoy voy a comer bien, muy bien. Com diu en hombres que... Voy a pasar un mano bien. Després d'uns dies de descans, el mirador del passatge Menchers, pero importar també torna al seu dia a dia, eh? Ja estan oberts. Avui ja tenim el dinar preparat. Només cal passar i arreplegar-lo. Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. 6-6-25-4-6-33-7-6-44. Si ja tens clar que vas a demanar-te, telefones, fas la comanda i te ho aguarden.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Cierra los ojos, siente y siente el frescor de los éxitos. Blue Radio 90.2 FM.

Ahí estava Sebastián Yatra i el seu Una noche sin pensar. Un èxit que ja té uns anyets, és de 2023. En aquell estiu també va ser importantíssim. I en este estiu, molts fans de Rosalén s'han quedat amb les ganes de poder veure-la en festivals, en concerts. I és que no hi s'hi de gira este estiu, eh? No sabien per què, però ara sí, eh? I és que la notícia és bona, la donava fa uns dies. Va dir a través de xarxes socials: Pollito Vasco Manchego viene en camino. I és que Rosalén va ser mamà pròximament.

tal l'hora alcançant les 12 en apenas un minutet i mig? Es Italo Brothers amb el Give It Up. Després, dos horetes més amb tu, dos horetes més de...

Voz de Güell en una versió diferent a l'original, revisat per aquest 2026 a càrrec de Ilia Ibrahim. Ahí està Urbano amb este clàssico de la dècada dels 90. I anteriorment érem la dolça Ariana Grande, qui sonava per a cim. De nou àlbum, el va publicar el passat dia 31. Un àlbum al que li ha posat de títol, igual que el tema...

sabem que en tornar de les vacances ja tindríem data per al llançament del pròxim disc d'Ultraligera. Serà el segon i fins el que sabem se titularà igual que este tema que t'hem posat, Lapsus. Però continuem sense data d'eixida. La banda ha indicat que no va seguir plaços tradicionals com fan les discogràfiques, que ells van treballant poc a poc, eh? I que, bueno, pues no van a parar de publicar temes fins a que se complete el disc. Bueno, pues ja han llançat temes com Lapsus, Cuando todo vaya mal, Tu problema o alguna pel·lícula. I tots estos s'incluiran des d'este pròxim segon disc que publicaran. I mentre es continuen de gira per tot el país, eh? Estan a tots els festivals. No paren. Continuarem molt pendents de totes les notícies que se vagin produint d'esta banda que ens ha enganxat. Ultraligera. 16 són els minuts que passen de la una. Ja podem dir això de que tenim el matí passat i superat amb l'Eliters, amb l'Eliteres. Bueno, pues està tornada la rutina. Pareix que no ha sigut tan mala, eh? Ni tan complicada. Fins les dues, 100% peticions. Si voleu algun tema, demaneu-lo. 678-60-5330. Podeu telefonar-nos o deixar-nos.

0: 7:30, la 1:30, i és un moment perfecte per a descobrir la novetat musical del dia. Està compta amb el patrocini d'Autobuses Chambitos.
1: Novedad.
0: Dana i Belinda junten les seues veus i seus poderios per a presentar-nos Dolce Vita.
2: Dios, la mica, pero ni que ha sentido.

aquesta primera edició post-tornada de vacances. Avui és dilluns 31 d'agost de 2026. Plaer haver-vos acompanyat, desitjar-vos molt bona vesprada i fins demà. Salutacions de Jessica Mesa. A continuació, tenim el tendido pop. Els bons costums no canvien. Enseguida ens quedem amb Àlex Elfa.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UCF Media Ràdio d'este dilluns 31 d'agost. Un dia que volen que es diga que continua sent pues, molt dur per a tots després del que van veure i van patir ahir en eixa dura i vergonyosa derrota que va patir el València ahir a Riazor davant el Deportivo de la Coruña. I així la van qualificar tots, el mateix entrenador del València, Carlos Corberán, els jugadors, en acabar el partit, van parlar de decepció, de vergonya, de falta d'actitud, de que l'equip no va estar a l'altura del partit, i així no va ser, perquè desgraciadament el València se va veure clarament superat per un Deportivo de la Coruña que en els 20 primers minuts ja li havia marcat dos gols al València, i al final pues el resultat ho diu tot. 3-1, una derrota dura i bueno, que a tots ens va deixar molt tocats i molt fotuts. Ara escoltarem el que va dir l'entrenador i els jugadors en acabar el partit, fent molta autocrítica, perquè n'hi ha que fer-la, n'hi ha que fer molta autocrítica, n'hi ha que fer una reflexió gran, perquè en este començament de temporada pues l'equip només ha sumat un punt en estes tres primeres jornades de Lliga, i la derrota d'ahir pues ha fet molt de mal. N'hi ha que fer autocrítica, n'hi ha que fer reflexió, tots, equip, jugadors, tècnics, perquè això no para. I el diumenge arriba a Mestalla el Futbol Club Barcelona, i ja sabem com se les gasta el Barça. I després ve un calendari intens, molt exigent per al València abans del primer paró de la Lliga en el mes de setembre. Després del Barça, el València té dos eixides consecutives a Sevilla, al Ramon Sánchez Pizjuán, i després a Vitoria, a Mendizorroza, davant l'Alavés. Per això ja diem, n'hi ha que reaccionar, i quan més pronte

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.